estan mosquejats quan veuen que surts a mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit quan sortim tots dos.

mosquejats quan veuen que surts a mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, soc el Rose, no és gens divertit.

estan mosquejats quan veuen que surts a mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit quan surts.